0: cura pris un passport i partit en Àfrica. I quan l'Oriol i pi... Se t'ha jugat una va, i el bustic que col·loca amb el sol. Vete això! Me petit pulé, eh? Pensen que topa la bolla, este dia entrica. Escolta bien, jo... T'ha dut un temps. Na, l'Oriol i la pacro que cocona. I jo fer un bol d'estic i pi va... Tranquil·lament, qua.
1: Petit coco, as-tu vu comme je suis gros? Et toi, comme tu es petit? Oh, tu as du culot, ouais. Mais ta chanson est jolie.